peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Estàs escuchando Blue Radio con Juan Tormo.
1: Pues ja tinguem un minut sobre les 7 i mitja. Hasta les 9, així amb Blue Radio despertant del personal, en Dimitri Vegas, Lori, en Pam Pam, Eduard Maya, Claudia, en este...

Pues són 3 minuts que passen ja de les 8 del matí. Estàs en el Desperto del Blues, està la segona hora que el parla, que t'acompanya el teu amic Juan Tormo. Junts hasta les 9, a ser el 90.2 de la FM. El donem la benvinguda si t'acabes d'incorporar. Si estàs per ahí, gràcies per despertar amb nosaltres.

en Radio Fórmula y hoy en edición de Divendres. Aquí os repetimos, que sí que es Divendres. Semana superada y un nou cap de setmana esperant-nos. És divendres 9 de juny de 2026. El rellotge, 18 minuts sobre les 9 del matí. Fins les 10, t'espera el 100% Radio Fórmula per a descobrir de què i de qui se parla la premsa musical i, com sempre, acompanyar-nos de G-Sport. S'encarreguen del patrocini. G-Sport també s'encarreguen de vestir els nostres esportistes per a que estiguin còmodes a l'hora de practicar ciclisme, running, trail, triatlón. Si tu també eres deportista, te passes per G-Sport. Estan a Xàtiva, la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. A més, agafem la premsa d'este divendres i vegem les novetats discogràfiques. Enseguida parlem d'elles. Però abans, esperem en l'efemèride. És content que avui felicitem l'aniversari a Benjamin Hammond Haggerty. Bueno, pues per este nom, ni idea, veritat. Però sí que vos dic que ell és un raper estadounidense anomenat Macklemore. Raper, cantant i compositor. Va alcançar la fama internacional gràcies a un duet junt a Ryan Lewis, anomenat Canjolas. Bueno, pues el tenim per així preparat i enseguida anem a recordar-lo. Altres èxits seus? Bueno, pues el Thrift Shop o Same Love. És guanyador de 4 premis Grammy. Des de xicotet se va interessar per el món del hip-hop. Va adoptar el seu nom, Professor Macklemore, per un projecte escolar que va fer en el seu col·le allà per l'any 2000. I ja tot el món i els seus companys van començar a anomenar-lo així, Professor Macklemore. L'èxit gran li vindria en l'any 2009 gràcies a l'associació amb el productor Ryan Lewis. Amb ell va fer possible el tema Canjolas. Bueno, pues el tenim per així preparat i enseguida anem a recordar-lo. Així viatgem arrere en el temps i ens farem en tal dia com avui, però de l'any 2010, perquè això també era tot un número 1 al nostre país, a part del mismo mes. Dir-vos que després del seu segon disc, ha continuat fent cosetes per al nostre país

0: entrevistas, noticias y los mejores consejos. Piensa en Azul, Blu Radio Chella. En el 90.2 y en www.bluradiofm.es.
1: Previsió de l'oratge per avui per al fin de... I la llegim a través de la web oratgeneta.com. Conten, l'estiu arriba valent. La calor que ha fet fins ara s'ha pogut suportar més o menys bé, però va anar cap a valors extrems. Fins ara les temperatures havien estat 2 o 3 graus per damunt dels valors normals, però a partir d'este dilluns seran ja 7 o 8 graus superiors als valors normals. Avui divendres ja tindrem temperatures més altes, amb cel calitjós i núvols baixos a la meitat sud de la comunitat. Demà dissabte tindrem un aperitiu del que ens espera a partir de diumenge i per a la recta final del juny, amb la primera ona de calor del 2026, que pinta ser de les bones, eh? Amb màximes que s'enfilaran fins als 40 graus al centre i a l'interior, i 35 a molts municipis de la costa. L'ascens tèrmic serà constant i contundent a partir de diumenge, quan començarà de forma oficial l'estiu i començarà volent rabiar. Bueno, pues temperatures són altíssimes per als pròxims dies, eh? De moment, avui anem a estar bé. Una màxima que s'espera a Xàtiva de 32 graus. Demà en seran 31, però a partir de diumenge cada dia us poqueix més. Sobretot ho notarem en les màximes. Diumenge 33, dilluns 38, dimarts 39, cada dia un poc més. Pues estan avisant-nos, eh? Preparant-nos per a la pròxima setmana, per esta primera ona de calor de l'estiu 2026. L'estiu que arranca de manera oficial aquest diumenge. Enseguida son en Brasil les señales horarias que indiquen que son les 10. A les 10, els informatius, amb el nostre compañero Ricardo Chaffer, amb el patrocini de Congelados Ángela. Després, el número 1 de la semana. Este, amb Óptica Central. I després, 100% petición. Estás pensando, ¿quina música te vas a demanar en este divendres?

El número uno, el tema més important que escoltaràs en estos dies en la sintonia de Bloom. Líder en la nostra llista, La Graciosa, Quevedo y Elvis Crespo. Recordo que te'l porta Òptica Central. Òptica Central tenen ara una promo en ulleres de sol graduades, a la que no pots dir que no. Només 145 euros. Cuida els teus ulls. Este estiu

Congressos va fer aquestes declaracions, Nino Vargas. Yo odio las letras machistas, por eso no me gusta el reggaetón, por eso no lo escucho, porque la mayoría de canciones me parecen un error. Bueno, pero encara que pense això, sap que el reggaeton i ses lletres són el que funciona i el que verdaderament deixa diners en l'actualitat musical. I per això de tant en tant, bueno, pues se deixa portar i ens deixa temes com este que acaba de sonar, Ganas. Bueno, pues és una de les novetats musicals del dia, una de les que te tenien que presentar per estar al dia. Nino Vargas, entre els protagonistes, Guillermo.

0: esta edició de divendres 19 de juny de 2026. Molt bon dia. Des d'ara fins les 2, el temps és nostre en la sintonia de Blue. Nosaltres manem per ací. Que t'apetís un tema? Demana el que en seguida sona. Vols enviar una salutació? El mateix. Alguna bonica dedicatòria a algú? Pots contactar ja a través del 678 60 53 30.
1: Sempre sent dedicatòries.

Michael Jackson i que la dediques avui per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. Bueno, pues gràcies. Que vagi molt bé este divendres. Contar-vos que l'altre dia vaig veure la peli de Michael, eh? Me va encantar.

sí, lo es, y el seu superèxit, Todos los besos. Vos comentava abans com posàvem el tema Bottom de Michael Jackson, que este passat cap de setmana vais veure la peli de Michael i que vos la recomanem. Bueno, pues una altra peli que també podem recomanar per este cap de setmana és la nova entrega de Toy Story. Toy Story 5. Bueno, pues estava mirant de què va. Veig que Woody, Buzz i la vaquera, Jessie, bueno, pues tindran que embarallar-se junta les pantalletes, eh? Perquè els xiques d'avui en dia ja no volen jogues tradicionals, volen pantalles, mòbils, tablets. Bueno, pues tindran molta feina estos, eh? Des de la banda sonora de Toy Story 5 està amb Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

El tema que acaba de sonar acaba de ir del forn, apenas té unes horetes. Són els xis de Taburetes, que sonaven amb la nova Carta Blanca. Pues ahí tenies.

Honor per este 100% peticions en edició de divendres, el dia de les novetes discogràfiques. Reixa tanta música nova avui per ací. Nova hora de 100% peticions. Nova hora per a tu, per a mi, per a tots els blueliters i blueliteres. Tots els que cada dia decidim es passar-nos per ací, per el 90.2 de la FM i per www.bluradiofm.es. De 10 a 2, 100% peticions. Tu tries la música que va sonant per ací. Quan t'apetisca alguna, 678-60-53-30. Es ho fa saber via WhatsApp o els telefones. Este que sona per ací és el tema Baila con el sol, el que firma Adri.

0: Azul, Blue Radio, 90.2.
1: Y no faltemos a la nuestra cita diaria, amb el mirador del passatge, menjars per emportar. Jo sempre a les 11 i mitja te recorde sense falta que no cal complicar-se tant la vida per a dinar bé. Després cal passar per el mirador del passatge i ells ja cuinen per a nosaltres. Dina bé, amb el mirador del passatge.
2: Comidas para llevar. El mirador del passatge te trae el disco de siempre.
1: Els tenim a Xàtiva al carrer La Reina 48. Telèfon 635 433 744.

0: L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 463 7644. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
2: Piensa en azul. Blu Radio, 90.2.

xiques de Nueva Línia. Elles també han caigut rendides a peus del ritme del Viper. El superàlbum que acaba de publicar Quevedo. Texis com este, Al Golpito, o altres com La Graciosa, Ni Borratxo,

0: La clau de l'èxit, eh? No sabem si la compartissin o no, però és que tema que trauen, un tema que acaba colant-se les radiofórmules més importants del país. Ahí està Ana Fangoria, el seu últim èxit, Me Voy.
1: Tu te quedas, yo me voy.
0: Este també en llista, si és que en llista només tenim el millor per a tu, eh? 50 discos més importants del moment. La tens publicada a la llista en la web Blue Radio FM.

compare de Anch, Caigo i Ava Maxo. Ja que estem recordant èxits, bueno, pues per així un altre. Juanes va portar-nos el seu supernúmero 1, la camisa negra. Així completem hora, que només es queden 2 minutets i mig i alcançarem les 12 del migdia.

0: tipo de hinchables, el palo loco o el toro mecánico. Estamos en Polígono de Carlet. Llámanos al 606-324-519 o visita nuestra web espectaculosdani.es. Espectáculos Dani, donde la diversión no tiene límites. Atenció, veïnes i veïns. La Mancomunitat de la Costera Canal informa. Després de l'estiu, implementem un nou sistema de recollida de residus a les nostres comarques. El porta a porta. Per això, estem recorrent tots els pobles amb reunions informatives per explicar-vos com funcionarà este canvi i resoldre tots els dubtes. Un canvi que fem al teu costat i al costat del medi ambient per avançar cap a un futur més sostenible. Informa de la próxima reunión al teu poble a través de les nostres xarxes socials. Mancomunitat de la Costera Canal.
1: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
2: 100% dedicatòries.
3: Amb Jessi Mesa.

Els xis de Bombay, que per així deixen saben el seu èxit, llames. Anteriorment, supercol·laboració entre Art de Bogotà i Dani Fernández, Sinvergüenza. I canvien d'estil musical completament perquè aplega un molt important que encara no havia sonat en aquest matí. Bad Bunny, junta Bomba Estéreo. Junts es deixen Ojitos Lindos.

Wizkid, Sana Perasi, acompañante a Marshmello. Where we go. Últims minuts de 100% peticions, però volven acompanyats junta a Grupo Innovatormo i per avenida de

0: Saludem a autobusos chambitos que sempre es donen el millor servei. Si estàs organitzant un viatge, una eixida, si sou molts, ahí estan ells. Autobusschambitos.com. Es porten ja la novetat del dia.
1: Novedad.
0: La banda de Morat presenta...

0: noche más. Ahí están, es Chis de Morat. Ahí estaba la noveta del día. El telèfon d'autobusos Chambitos, que te'l recorde per si esteu pensant en llogar els seus servicis. 696-920-919.
1: Autobuses Chambitos te informa de que ya tienes a tu disposición los viernes y sábados tarde el servicio de bus al centro comercial, con paradas en Alameda Jaume I 64 y calle Maulets, esquina País Valencia, cada 30 minutos y de 4 a 9 de la noche, con retorno incluido a las mismas paradas. En Autobuses Chambitos también estamos especializados en servicios de bodas, trabajo, viajes organizados y excursiones de colegios. Más información en chambitos.com o llámenos al 696-930-919. 696-930-919. Nos encontrará en el polígono Garbí 6, en Josa de Ranes, o calle López Trigo 29, en Ayora. Autobuses Chambitos, tu seguridad sobre ruedas.
2: Toda tu música y tus clásicos en bluradiofm.es. Plataforma Blu, el futuro de la comunicación.
0: Tenim missatge per ací, amb petició, amb dedicatòria, complet, perquè damunt és un àudio. Bueno, pues anem a escoltar-lo, a veure qui és i què ens demana.
3: Bon dia, sóc la Sacareta. Volia el tema de Leiva i de Pedro, Noche Oscura, i li que pa tots els de Costera Vall, i en especial pa Guillermo, el senyor fulano, el millor muntador de mobles de tota la contornada. Gràcies. Ah, i pa Joaquín, el de l'Hort de Mora, pa que prepare l'herbero pa esta nit. Gràcies.
0: Gràcies, Sacareta, per el teu missatge. Ahí estava la dedicatòria i així te deixo la cançó La noche oscura, de Pedro, junta a Leiva, que col·labora amb...

0: fin de semana.
1: Y este sí que es el tema que esta vez me espera, Anderitato. Llegó el fin de semana. Tanquem ja 100% peticions. Completem amb esta l'edició del divendres 10 de juny de 2020.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

Atenció al Beriki Comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Rioscar Eventos es transforma en una autèntica festa Remember. I directament, des de la senda de la Baecho, arriba una cita que no et pots perdre. Dos referents de la música Remember. DJ The Cat versus Edual Capone. Punxant un back-to-back carregat de temassos, records i pura energia. A quatre plats i en sonit vinil 100%. Reserves, dinar e informació al 652-989-437. Rioscar Eventos Tardeo Alberic. No te ho pots perdre. Va, que així és dia!

0: Atenció al Beriqui Comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Riosca Eventos es transforma en una autèntica festa Remember. I directament, des de la senda de la Baecho, arriba una cita que no et pots perdre. Dos referents de la música Remember. DJ The Cat versus Edu Al Capone. Punxant un back-to-back carregat de temassos, records i pura energia. A quatre plats i en sonit vinil 100%. Reserves, dinar i informació al 652-989-437. Riòscar Eventos Tardeo Alberic. No t'ho pots perdre. Va, que així és dia.
1: Fin de semana. Comienza el festival.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Si coneixes Estam i està altra.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.